0: ஹாய் கேட்டல.
1: Sí, lo tuyo es el popular. Te damos doble, doble popular en Tropicana.